0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda. Em dic Jordi. I m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam si me'n recordo... Terrícmics. I es deia: hi ha un àngel tocant el meu cor. Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó. There must be an angel. I entre parèntesi, playing with my heart, que aquí es va dir: debe haber un ángel jugando con mi corazón. Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o senzillament la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, Steven. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synthpop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa

per si t'interessa. El tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de remix en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest. El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning, cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos.

braços de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la una de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitud, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant què diria Frank si mirés la seva vida enrere. Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no. No, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar, bueno, i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia, i ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. Al meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer, i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre, i ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home? Què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja es junolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Algú va dir, els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

a través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Si no et vols perdre res, si has fet tard, si t'has despistat, no et preocupis gens ni mica, que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos, per exemple, a la plataforma iVox.com. També estem a Apple, iTunes o a YouTube. T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Vigis, de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert, que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

Bangladesh. Musicalment és una bona cançó, com no podria ser d'una altra manera, venint de George Harrison, que per molts cocos és el seu Beatle preferit. Però, a més, representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el soul gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Ets dels habituals, dels fidels del programa o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus. Seguim, perquè ja ho estàvem des que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que quiso decir adiós a la carretera amarilla. ¿Recordas El Mago de Oz, la película de 1939? ¿Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el mag d'Oz. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona?

aquí, aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Auger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni.

No abarateixis el somni, era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: Y el amor, ¿cómo está el amor?
1: Lía con tus besos.
0: Està cantant la madrina del programa especial commemoratiu dels 30 anys en antena del Cocodril. Ana Belén, que va publicar aquesta Lía el 1989, i del 77 la pròxima de la Lola i del nostre amic Joan Baptista Humet, Terciopelo.

0: la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Homet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Homet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'iVox. A buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Homet.
1: Terciopelo ardiente.
0: I la Lola Auger de Vila Olímpica de Barcelona diu: podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, la última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
2: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert

0: bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia. Però també pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu: soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa. Blue, la tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Ona Bitlles.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir... El que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de contestador automàtic.
3: Hola, Albert, sóc la Maite i te truco des d'Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys, que es diu La Madre.
2: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum, que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manuel volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

Què te puedo dar era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove.

pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres, això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe. Els artistes més importants del pop d'aquell moment, recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shaq Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o l'Imal, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo, com us he comentat, que los musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva. La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre, Sack of Shame. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda Tall Talk, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019, als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix. Comparteixo la teva admiració per Franco Battiato. Dir que és un músic genial és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs, aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato, i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabança, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Come un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991, Como un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello en una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: "Los amores eternos son los más breves".
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Cocodril
2: Club amb Albert Malla.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida.
1: Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
2: Salut, Albert. Escoltem amb el cocodril aquest a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estàveu recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem-ne, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En el sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant, vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. Es veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Sabem, som més torros, tenim més ofici, tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any, vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella, ha plogut sobre el meu cap. Segons a quin disco mires, té un títol o té un altre, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica, molt Pau Riba, perquè és un desbarajuste total, diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren, però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí? Ha plogut sobre el meu cap, quina enveja, papallones i ocellets, aquesta.
0: Que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de Los Rollins, Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet, i vaig pensar, hòstia, això és la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols: Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això, i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera, i jo, cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
4: Passant a la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol, sí. De Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? Sí. O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
1: Sí, eh? Vaig pensar, és un cabron, aquest tio és un cabron.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí. Moltes gràcies, Pau.
1: Ok, vinga.
0: Molta sort.
1: Vale. Pau!

0: fantes tu.
1: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, el grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som en més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
0: Pot sortir el sol.
1: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure... Adé.

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar, un vespre de l'octubre de 1973, tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que a Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu voodoo funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Bé, Cristina, Cristina Viude de Barcelona, és un bon tema, gràcies per recuperar-lo i per molt segur descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: misery, trouble. La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Escoltes Ona Bitlles 107 FM.
1: Benvinguts a Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua. Avui us parlarem de coronavirus zoonòtics.

0: Avui parlarem de coronavirus zoonòtics amb la doctora Júlia Vergara Alert, investigadora de l'IRTA Cressa, que lidera el grup de coronavirus zoonòtics en aquest centre de recerca. És llicenciada en veterinària, màster i doctorat en Medicina Veterinària i Sanitat Animal per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va fer la seva estada postdoctoral a la Marburg University a Alemanya. Doctora Vergara, benvinguda a Cites de Ciències.
1: Moltes gràcies.
0: Un plaer que ens acompanyi avui al programa. Avui amb la doctora Vergara, com dèiem, parlarem d'un virus que potser feia temps que no sentíem anomenar, però que no hem oblidat, els coronavirus.
1: Exacte.
0: En el cas que ens ocupa avui, però, de coronavirus zoonòtics.
1: Exacte.
0: Doctora Vergara, per començar, què són els coronavirus? Potser en tenim una lleugera idea de fa uns anys, però què són?
1: Sí, des de fa més de 5 anys jo crec que ja n'hem sentit a parlar i bueno, m'agradaria fer l'incís. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per convidar-me i estar aquí en aquesta...
0: Un plaer.
1: Moltes gràcies. Doncs això, que ja fa anys, i no només aquests 5 anys, sinó dècades, que coneixem aquesta família de virus, és una família de virus, que de fet rep el nom, no, com bé indica, per la forma que tenen. Quan els observem al microscopi, tenen una forma que podríem dir de corona solar, no? Són esfèrics, i llavors hi ha una proteïna, no?, que és una part d'aquest virus, que és molt important perquè és la que fa servir aquest virus per enganxar-se a les cèl·lules de persones, en aquest cas, no?, per poder infectar, que és la que li dona aquesta forma de corona. I llavors tots els virus d'aquesta família, doncs, tenen aquesta característica. I n'hi ha molts, com deies, alguns de zoonòtics i alguns que no. I, de fet, tradicionalment, ara ja no tant, però tradicionalment aquest tipus de virus d'aquesta família s'havien considerat molt espècie específic, és a dir, els coronavirus de boví, no?, de les vaques, doncs difícilment infectarien a una altra espècie, no?, de persones a persones, però s'ha anat veient que no és així i, de fet, com dius, no? Coronavirus zoonòtics vol dir això precisament, no? Que passen d'una espècie a l'altra. Clar, el que més ens preocupa a nosaltres, no?, com a egocèntrics, l'espècie humana que som, com a antropocèntrics, vaja, és els que passen d'animals a persones. Però, per exemple, en el cas de SARS-CoV-2, que és el virus, no?, causant de la pandèmia de la Covid-19, doncs també es va veure infeccions que passaven, o sigui, la transmissió de persones a animals, com per exemple animals de companyia.
0: Com explicaria de manera senzilla què són exactament les malalties zoonòtiques?
1: Bueno, com estava dient ara amb l'exemple dels coronavirus, són aquelles malalties que es transmeten d'animals a persones. No té per què ser només virus, poden ser bacteris, per exemple, però són això, no?, que fan aquest salt d'animals a persones. També pot ser al revés, vale? Llavors parlem de zoonosis reverses, com dèiem, no?, de persones a animals, però sí que... normalment, quan diem virus o patògens zoonòtics, són els que passen d'animals a persones, fan aquest salt. I que pot ser que moltes vegades en els animals no els hi afecti. És a dir, sí que els detectem aquests virus, però els animals aparentment estan sans. No sempre és així, però molts cops els animals són simples portadors, podríem dir.
0: O sigui, estan infectats però no tenen símptomes, és això?
1: Exacte. Un dels casos potser més, o un dels exemples potser més clars, més típics, són els ratpenats. Els ratpenats són animals, tampoc vull que me la interpreteu, superimportants a nivell d'ecologia, a nivell ecològic. Els ratpenats és una espècie molt important per control de plagues, d'insectes, no?, i d'altres espècies, però, per exemple, és veritat que són el que diem reservoris, no?, és a dir, dins seu poden arribar a portar més de 200 tipus de virus diferents, per exemple, la majoria dels quals amb ells no els afecta, pel seu sistema immunitari que tenen, doncs no els afecta. Llavors aquest és un exemple molt clar, però n'hi ha d'altres, no?, en el cas de coronavirus vam estar estudiant diferents espècies animals, quines podien ser, el que diem, no?, susceptibles a patir la malaltia, és a dir, no?, a infectar-se i estar malaltes, però també aquelles que poden transmetre el virus, però no, però amb elles per ser, diguéssim, a nivell, no?, sanitari o de salut, no els hi passa res.
0: Per què és tan important entendre la relació entre la salut humana, la salut animal i la salut del medi ambient?
1: Bueno, això ja és un tema que no dècades, no, segles i segles que se'n parla, no? Ja des d'Hipòcrates que parlava d'aquesta connexió, no?, amb bueno, a nivell d'observació ja es veia, no?, quan canvia alguna cosa a la natura, els animals els afecta i llavors això té repercussions en les persones. També és un concepte que fa dècades que... s'intenta treballar-hi, que hi han diferents institucions, no?, que s'han intentat com posar d'acord, com l'Organització Mundial de la Salut, la FAO, no?, l'Organització Mundial de la Sanitat Animal. Però sí que és veritat que jo crec que no?, des de fa 5 anys i mig, potser amb la pandèmia, es va posar molt més de manifest i les col·laboracions molt més actives, i realment es va veure, no?, la importància de que els diferents sectors treballessin conjuntament. Bueno, els exemples que estàvem donant són claríssims, no?, no només coronavirus, grip aviària, grip porcina, moltes malalties, campilobacteriosis, salmonelosis, no?, que coneixem i que són molt importants, doncs passen d'animals a persones. Però és que moltes d'elles, com per exemple les que afecten a vectors, a mosquits, no?, les transmeses per mosquits, a més tenen una gran importància el que passi al medi ambient. Llavors, és clar que si intentes estudiar una d'aquestes malalties o tractar-la com per separat, no?, en un departament, diguéssim, separat, doncs et perds molta informació. Uh-huh. Que clar, aquesta, la malaltia no entén d'aquestes fronteres o aquestes barreres i segueix avançant.
0: I la natura va per lliure.
1: Exacte, també. Sí, sí.
0: Quines són les principals vies a través de les quals un virus pot passar d'un animal o una persona?
1: Doncs un dels punts més importants, podríem dir, i que evidentment s'ha vist perquè és com... Ara hi ha més malalties que abans, o és que coneixem més, és que tenim més eines, és una mica tot. Tenim més eines per detectar, per estudiar, per entendre, però també la globalització, és a dir, el contacte estret, no?, el guanyar terreny a la natura, a l'estar més propers, en el cas de, per exemple, no?, de producció, la producció intensiva, no?, les supergranges, les macrogranges, clar, això facilita, és a dir, més contacte. I en alguns casos, no?, sanitat pobra, també, a més, pensem no només en aquí a Catalunya, sinó a nivell mundial, no?, quines condicions, tràfic il·legal d'animals, contacte molt proper d'animals salvatges amb animals domèstics i, evidentment, també amb persones, doncs tot això facilita, no?, que aquest tipus de patògens, els virus en aquest cas, no?, que parlàvem de coronavirus, doncs puguin passar. Si hi ha, no?, clar, els virus al final... s'adapten, i adaptar-se al final el que fan és mutar, canvien una miqueta ells, per poder-se anar adaptant, doncs, a les persones o a diferents tipus d'animals. Si els hi donem moltes oportunitats perquè això ho facin, i moltes oportunitats vol dir, doncs, no?, molts animals junts, moltes persones juntes, ambients pocs ventilats, doncs virus que sobretot a més es transmeten a nivell respiratori, doncs ho tenen molt fàcil, podríem dir, o més fàcil.
0: Des de quants anys diria que hi ha aquesta mena de globalització, diguéssim, de les malalties? O quan s'han accentuat?
1: Sí, mira,

0: els mapes d'aleshores fins ara.
1: En 20 anys, ja?
0: En 20 anys, exacte. Que, bueno, 2002, home, sí que fa anys, però tampoc és allò que estiguem parlant, no?, del segle, no sé. Llavors, clar, això és el que estàvem parlant ara també, facilitar, no? Li estem facilitant el virus, que si jo avui estic infectada del virus X, és igual el que sigui, i, bueno, ja no el dia següent, no?, que en unes hores puc estar... a un altre país, o això, o en menys d'un dia, a l'altra punta del món, no? Virus de... doncs això ho facilita moltíssim, és una de les coses que ha canviat. Ha canviat la manera amb la qual ens relacionem, per exemple, no?, amb els animals, no?, la nostra relació amb l'alimentació, però també amb els animals tan salvatges, no?, aquesta manera de guanyar terreny a la natura, o això, la manera de produir, no?, l'aliment derivat d'animal, de dir, no és el mateix, no?, fa dècades, allò, més petites grangetes que no pas les macrogranges. Clar, tot això facilita aquesta transmissió. I també, evidentment, l'increment de població, no animal, però humana, també, concentrada, doncs, en ciutats, en llocs més concentrats, diguéssim, no? No tan espaiat, doncs.
1: Està clar. Sovint se sent a parlar, doctor Vergara, de malalties emergents. Què vol dir exactament que una malaltia sigui emergent?
0: Sí, nosaltres parlem de malalties emergents i reemergents. Són malalties que no estem acostumats a tenir-les, clar, en un lloc concret. Al millor una malaltia és endèmica, és a dir, que ja hi és de sempre, no, però em refereixo que ja és una malaltia que es coneix, tant en animals com en persones, es pot parlar de malalties emergents o endèmiques. Una endèmica és una que ja està establerta, no, en la població, i emergent és aquella que, tal com diu el nom, no, emergeix per primera vegada o reemergeix, per això parlem de reemergent, alguna que ja havíem tingut, no, però que feia temps, diguéssim, que no detectava. A més, la diferència, aquelles malalties que convivim amb elles, que ja et dic que tant en espècies animals com en humanes n'hi ha diverses, i altres que emergeixen, doncs en aquest cas, no, el SARS-CoV-2 va ser una malaltia emergent en aquell moment. Ara ja podríem parlar com d'una situació endèmica, no, que la tenim com la grip, de dir, és una malaltia amb la qual convivim en determinats períodes de l'any més o menys, però amb la qual ja hi convivim.
1: Forma part de les nostres vides, no? Fins quin punt el coronavirus SARS-2 ha canviat la manera en què la comunitat científica entén o estudia aquest tipus de malalties?
0: Doncs mira, jo crec que no només ha canviat la manera en què la comunitat científica entenem aquest tipus de malalties, sinó una mica tot, fins i tot altres tipus de malalties que no tenen res a veure. O sigui, ha donat...
1: Sí, ha impactat a diferents branques.
0: Hi ha hagut un impacte a diferents branques, tant a nivell de... Sí, perquè realment... En aquí, gent d'altres branques, però fins i tot d'oncologia, per exemple, aplicant les tècniques que sabien de tractaments o vacunes que servien per altres tipus de malalties, posar-les en pràctica, no?, per modificar el que calgui. En aquest cas, tu tens una plataforma vacunal, una base, podríem dir, i modifiques aquella proteïna. Abans parlàvem d'aquella proteïna, no?, del coronavirus, la S, doncs la S o la que sigui, que tu creguis que funciona, i utilitzar allò que ja coneixes com a plataforma vacunal, per exemple, però per un altre virus. Doncs ha donat també el mateix, tant entendre una mica més, com col·laboracions, no? Hi ha hagut també moltes col·laboracions que segueixen, ja no només per estudiar coronavirus, sinó qualsevol tipus de malaltia infecciosa o el que comentàvem, o fins i tot d'altres branques. Ha permès, o sigui, jo diria que en els últims 5 anys la ciència ha avançat moltíssim, per necessitat, segurament, també per un punt molt important, que és el suport econòmic, no?, que es nota moltíssim, no?, com de ràpid es pot avançar quan hi ha un bon suport econòmic, però sí que és veritat que ha servit per altres camps aquest suport també.
1: Clar, perquè va haver-hi una injecció de finançament extra per recerca de Covid-19, oi?
0: Sí, exacte. Sí que és veritat que en aquell moment concret potser altres malalties es van veure en aquest sentit perjudicades pel suport econòmic, diguéssim, no? O sigui que hi va haver com totes les convocatòries públiques o el finançament privat també anaven com cap aquí, però podríem dir ara que ja s'ha anat com esponjant tot una miqueta, doncs els diferents camps Bueno, em sembla lleig

0: virus han beneficiat, però a nivell científic, no, sí que s'ha notat aquest suport econòmic.
1: Uh-huh. Ara parlàvem de la comunitat científica, però la societat en general hem après prou del que va ser la pandèmia del Covid-19 pel que fa a la vigilància i la prevenció de noves zoonosis?
0: Bueno, clar, és que a nivell de societat diria que no són responsables, no, de la vigilància i zoonosis. Sí que crec que no... A veure, per comportaments que veiem a vegades... No estic segura de que haguem avançat massa, no? De dir, almenys particularment, seguim veient, no, casos de dir, ostres, no, si estàs malalt, no s'ha d'anar a treballar, no? O no has d'anar, ostres, per què no ens posem mascareta si et trobes malalt? Era un hàbit que era molt recomanable, o fins i tot directament als hospitals, no? Si,
1: que vam assumir perfectament.
0: Exacte,
1: no?
0: Si normalment, no, en un hospital... Per desgràcia, no hi va la gent que es troba bé. Llavors, alguna cosa hi ha. És un hàbit que jo hagués mantingut perfectament, perquè és que es va notar, no que baixessin els casos de coronavirus, sinó és que en aquella època els casos de grip, per exemple, van baixar. O sigui, pràcticament no se'n detectaven, o de virus respiratori sincitial, que és una altra que també, no?
1: Normalment... Bronquitis i totes malalties respiratòries, oi?
0: Llavors, el tema, evidentment, que no es pot viure, no?, amb constant preocupació, perquè, bueno, per naturalesa humana, la nostra ment també tendeix a intentar evitar, saps? Perquè si no, no podries viure, no?, tot el dia amb angoixa i tal. Sí que hi ha coses que penso ara... A nivell de societat dius, bueno, com a mínim jo penso que una mica més reactius o reaccionar més ràpid, sí. A nivell més polític, que penso que sí que és el que pertoca més, no? Donar suport a aquesta vigilància que dèiem, aquí també s'hauria de fer un esforç. La vigilància és clau. És una branca, podríem dir, de la ciència, l'epidemiologia, no? I la vigilància de malalties, que penso que és poc agraïda, perquè quan es fa, i clar, no es detecta, no, casos... És com si no servís per res, que nosaltres sabem que és molt important, no? Però, i clar, quan es detecta ja passa, ja està passant, no, allò? Llavors és
1: desagraïda.
0: Exacte, jo diria que sí, que és una mica desagraïda.
1: Però necessària.
0: No, és molt necessària, molt necessària, sí, sí, tant.
1: Abans em mencionava els animals salvatges. Quin paper tenen en la transmissió de virus, com el coronavirus? Hi ha alguna espècie considerada pont entre animals i humans?
0: Bueno, això depèn del patogen en que parlem, del virus, del bacteri en què parlem. Hi ha unes que sí, se sap clarament que són pont. El que se sap molt, com comentàvem, és que, per exemple, ratpenats com a reservoris, normalment no és la pont directa, és a dir, no és l'espècie que transmet directament, tot i que pot ser, a les persones, però acostuma a haver-hi sempre, no, aquella espècie intermitja. En el cas de... coronavirus que es va detectar abans de SARS-CoV-2, per exemple, que és el MERS coronavirus, són família de camèlids, dromedaris, no? Són els el que fa de pont, diguéssim, no, a les persones. En el cas de SARS-CoV-2 no s'ha acabat de saber ben bé quina és aquella espècie, però sí que diverses s'han detectat susceptibles, com per exemple el cas de cèrvols de cua blanca als Estats Units, que molta seropositivitat, o sigui, molts animals, no?, que eren positius a aquesta malaltia, que la podien transmetre, no? Però està clar que, per exemple, així com dius, no?, espècies claus en general, ratpenats, rosegadors, clar, les aus salvatges en contacte amb aus domèstiques, no?, pel tema de la grip. Sí, però és molt patogen o, no, microbi dependent, diríem.
1: Uh-huh. En el seu grup, quines eines fan servir o quines metodologies feu servir per detectar i estudiar aquests virus abans de que arribin a la població humana?
0: A veure, nosaltres, el centre on jo investigo forma part, com bé deies, és l'IRTA. El centre en concret, o el programa, és el Centre en Recerca en Sanitat Animal. Llavors ens centrem sobretot, no, en siguin o no malalties zoonòtiques, és a dir, que passin a les persones, sempre a la part animal, és a dir, la part de vigilància en persones. Això ja se n'ocupen altres institucions, hospitals, no? Llavors, la nostra part, doncs, de nou, depèn del patogen que parlem, per exemple, aquelles malalties transmeses per vectors, principalment mosquits, ens centrem en el nostre centre, doncs algunes d'elles, no, que s'han detectat com a prioritàries, perquè al final tot acaba al mateix lloc, són la vigilància és molt costosa i llavors, bueno, es prioritza, no, que es creu des del nostre centre com des de Generalitat, no, com Salut Pública, quines són aquelles malalties com prioritàries de monitoritzar. I llavors això es fa vigilància de, per exemple, la febre occidental del Nil, en mosquits, en aus i en cavalls, no, que són les espècies així, podríem dir, més, bueno, les portadores. També en grip aviària hi ha una vigilància activa, no, en aus domèstiques, però també en aus salvatges, en col·laboració amb diferents centres també de recuperació. O tuberculosis, que no és un virus, però bueno, una bactèria que també és molt important. Llavors es fa vigilància d'aquelles malalties que es creuen prioritàries per un... Bueno, i també, tot i que no és zoonòtica, últimament suposo que n'haureu sentit a parlar de la dermatosi nodular que afecta, no, a les vaques, doncs també estem donant suport, no, i servei en el diagnòstic d'aquesta malaltia.
1: Mm-hmm. En quin punts o en quines regions del món s'està posant més atenció per la possibilitat d'un nou salt entre espècies?
0: A veure, sempre es parla, no, d'Àsia, del sud-est asiàtic, com a, diríem, punt calent d'això, on és més fàcil que es donguin, podríem dir, aquestes transmissions. Però és principalment perquè també hem comentat, no, de densitats de població, densitat d'animals i certes costums, podríem dir, com el que comentàvem, no, dels mercats d'animals, amb animals vius, sobretot, és també el principal problema, amb animals vius on no només hi ha animals domèstics, sinó també salvatges, no? Llavors, sí que hi ha zones, podríem dir, no, això que es diuen hotspots, o zones calentes, on es detecta, i també, evidentment, la climatologia, que això també és un factor molt important, el clima, no? com canvia, doncs que fins ara també són zones on es pensa que, bueno, que estem facilitant, podríem dir, no, aquest pas de virus, de que puguin saltar d'una espècie a una altra més fàcilment.
1: Mm-hmm. I com es poden reforçar els sistemes de vigilància sanitària per detectar brots en fases molt inicials, per exemple?
0: Clar, el més important, hi ha dos tipus de vigilància, l'activa i la passiva, és a dir, que quan es veu algun signe, no, en els animals, agafis mostra, agafis un, no, el que l'isop, per exemple, no, que quan dèiem que ens feien la PCR durant la Covid, doncs aquell bastonet, agafar mostra dels animals i o animals morts, no, que a vegades també se'n troben, i llavors dius, bueno, anem al mort, anem a veure si té, per exemple, un au grip. Grip aviària, no? Fer aquesta vigilància o fer una vigilància, no, més de dir, bueno, estem mostrejant aquesta zona, o quan ja se sap, no, que hi ha focus a prop i tal, una vigilància, no, més activa de dir, anem a mostrejar sense necessitat que hi hagin signes. Però clar, és el que comentàvem, eh? Això és molt costós. I sobretot el que sí que hi ha d'haver és una coordinació a nivell nacional, però també a nivell mundial, que ja hi ha els grups de treball, com dèiem abans, no? de la OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, amb la de Sanitat Humana, Animal, amb Alimentació, una miqueta per treballar coordinadament i poder detectar, no, aquests també zones que dèiem més calentes. Al final hi ha coses que sabem que sí que hi ha alguns canvis, per exemple, no, moviments migratoris de les aus salvatges estan molt estudiats, bueno, doncs és seguir-los estudiant perquè... tot i que, no, mantenen uns certs patrons, hi ha factors com la, no, el canvi climàtic que els afecta, doncs seguir, perquè, és, per exemple, en el cas de la grip aviària, doncs és un punt clau per poder detectar i per, amb anticipació, aquests brots.
1: O sigui, el canvi climàtic també està impactant sobre els virus i sobre la transmissió de taus.
0: Sí, en certa manera, sí. A més, a banda de que depenent de virus o bacteris, doncs, que també s'estudia això, hi ha alguns que aguanten molt millor temperatures més fredes, però no tan, no, més calentes, o al revés, no? Llavors, sí, tant temperatures, no, com efecte del sol, com factors climàtics afecten a la i després també, evidentment, els que canvien, no?, aquests comportaments tant humans com animals, aquests factors, aquests canvis climàtics que afecten això també, sí, sí.
1: Ara mateix em parlava de que és clau la coordinació a nivell mundial. Aquesta cooperació entre disciplines diferents, veterinaris, epidemiòlegs, biòlegs, metges, és real, és efectiva o hi ha encara alguna barrera a superar?
0: A veure, hi ha barreres, depèn del nivell que parlem, no? Vull dir, si parlem a nivell de Catalunya, Espanya, mundial, bueno, europeu, mundial, o, no? És clar, com més gran, podríem dir el cercle, més difícil coordinar. Jo, bueno, hi ha molt a millorar, però també penso que s'ha millorat molt, no? Hi ha coordinació a nivell, per exemple, no? A nivell de Catalunya, doncs la coordinació aquesta amb el Departament de Salut i Sanitat Animal, doncs hi està sent activa, o no? En casos d'emergència que es creen els comitès amb experts en el tema, no només, no?, amb decisions polítiques, que vam veure, no?, que en pandèmia eren important. Clar, jo com a viròloga tinc molt clar què s'ha de fer perquè un virus no es transmeti, no? Però, evidentment, l'opció, no?, de dir, bueno, si no hi ha contacte, hi ha uns factors socials, econòmics, tots, que s'han de tenir en compte també, doncs, que en aquest tipus de comitès hi sigui tothom present, no només els, no?, el sector polític, sinó també l'econòmic, el científic, el social, doncs això és el que està fent, no?, que doncs que aquestes mesures siguin més efectives per preparar-nos. Però no, perquè de nous, tampoc és amb l'ànim ara de crear alarmes, no? Però de nous virus, de noves epidèmies o pandèmies en tindrem. Llavors, és què fem per preparar-nos millor.
1: Quina importància creu que té la comunicació científica i la divulgació per entendre que aquestes malalties no són només problemes d'animals?
0: Bé, és fonamental, és clau la comunicació. No tan sols per entendre això, que és molt important, sinó també, bueno, ja ho vam veure, no?, durant la gestió, diguéssim, de la pandèmia, per saber què cal fer, qui creure, no?, podríem dir, o perquè hi hagi una informació realment amb uns fonaments, no?, de dir, exacte, i evidentment que a vegades, no?, no només a nivell científic, sinó això que dèiem a nivell polític, sembla que es vulgui infantilitzar la població, la societat, i les coses s'han d'explicar com són. No per fer-les entendre només, no?, sinó per tenir credibilitat. O sigui, el tema de credibilitat, no?, de fer una bona comunicació, penso que és clau. I sí, sí. I a més, adaptar-nos una miqueta als nous temps, també, com es comunica, no és el mateix comunicar, no?, avui dia, o no arribaré de la mateixa manera, no?, a un sector de la població més gran de 65, per dir alguna cosa, que a un altre sector extrem de la població menor de 18 anys. Llavors, veure com es comunica també penso que és molt important, o sigui, la divulgació en aquest sentit és molt important. I no només en moment de pandèmia, sinó, no?, durant
1: tot l'any, diguéssim, en normalitat, no?
0: Sí, exacte.
1: Doctora Vergara, ens podria explicar algun dels seus projectes de recerca més recents que estigui desenvolupant sobre coronavirus zoonòtics?
0: Mira, un dels principals blocs amb els que ens estem centrant ara, que en això hi tenim un projecte europeu important i un projecte de la Fundació La Caixa, bueno, els dos estan centrats en Covid persistent. Perquè, bueno, vam veure, no?, que és un dels punts que ha anat quedant, o sigui, ara mateix, tant per la situació de, no?, d'infeccions prèvies, el que dèiem, no?, ja no és una malaltia emergent que no hem vist mai, ja pràcticament, si no la totalitat, bueno, un percentatge molt elevat de la població o ha patit la malaltia o està vacunada, llavors ja no tant per la infecció aguda, que poden haver-hi casos, sinó per aquesta infecció com més crònica, no?, la Covid persistent. I llavors ens estem centrant, juntament amb l'equip del doctor Christian Brander de l'IRSI Caixa, en estudiar els factors epigenètics, és a dir, no?, que té cada individu i que fa que puguin desenvolupar, doncs, amb més o menys probabilitat. Covid persistent ens estem centrant sobretot en la part neurològica, en la part del sistema nerviós central, i llavors si trobem aquests factors que diem epigenètics, no?, dels gens de cada persona, intentar buscar també fàrmacs que bloquegin aquests factors. Llavors, en el tractament, sobretot, ens estem focalitzant molt, una part important, no, de la nostra feina és en trobar cura en aquest Covid persistent neurològic.
1: I, per exemple, a 3 anys vista, creu que això serà possible?
0: A veure, s'han fet avenços molt, molt prometedors i pensem que, de fet, s'han vist, sobretot també en tema vacunes, no?, com es redueixen algun d'aquests casos. El problema, vull dir, l'avantatge, per dir-ho d'alguna manera, és que amb el tema Covid, a l'haver-se infectat tanta gent, i sobretot a la vegada, podríem dir, no?, clar, aquests efectes s'han observat més generalitzats, perquè és molt difícil detectar, no?, determinar que certa sintomatologia, que podríem dir que és comuna amb diferents malalties, no? Per exemple, un dels símptomes claus o més comuns de Covid persistent és aquest que li diuen brain fog, és a dir, l'ennuvolament, no? Allò que estàs com emboirat, que és un efecte que, no?, molts pacients diuen, és que sembla que és com una tonteria, que és passatger, afecta molt el tema de la vida diària, no? Aquesta mena de desconcentració, de... Clar, això també és un símptoma que podria ser degut a alguna altra malaltia. Llavors, primer ja determinar això ja és complicat. El tema de sí que s'han vist certs factors genètics que poden condicionar això, i llavors estem treballant ara en desenvolupar aquestes teràpies. També estem, no directament relacionat amb aquestes Covid persistent, però sí en general amb diferents malalties, intentant trobar zones, com deia abans, no? Els virus s'enganxen o s'uneixen a zones concretes de les nostres cèl·lules. Cada virus a una diferent o a una comú, però estem intentant determinar zones comunes on diferents virus s'uneixen per llavors poder trobar fàrmacs contra aquestes zones. Ja n'hi ha algun, ja hi ha algun fàrmac que hem vist, podríem dir de manera casual, casualitat total, que actua així. I llavors estem intentant potenciar també aquesta via, que ens serviria també possiblement, no?, pel tema de la Covid persistent, de dir, intentar trobar fàrmacs que es dirigeixin més a l'hoste, diguéssim, a la persona.
1: Uh-huh. Com més personalitat,
0: sí,
1: diguem.
0: Sí, també va cap aquí una mica el que seria la teràpia individualitzada, doncs veure, no?, quins factors per ser més eficaços. Uh-huh. Perquè no tothom ens hem de tractar de la mateixa manera, això seria com l'objectiu.
1: Uh-huh. I quan calcula que seria possible poder tenir un fàrmac d'aquest tipus?
0: A veure, el que estem... O sigui, una cosa és el que dèiem, concretament pel Covid persistent. Clar, la nostra idea, un projecte i tot, és això que dèiem, estàvem parlant de 3-5 anys, com a molt. Uh-huh. De fet, en base al projecte seria això. Ja et dic, a vegades els projectes no acaben 100%, però sí que estem trobant factors molt interessants, no, de comuns en aquestes persones, en aquests pacients, que ens estan indicant, no, que sí, que hi ha algun factor comú que podria ser. L'altre, el tema de dir que també aquí treballem molt amb intel·ligència artificial, amb machine learning, no, que és entrenar els sistemes informàtics, és el que deia de trobar zones comunes, no, on els virus s'uneixen a les nostres cèl·lules, per després, quan detectem aquestes zones comunes, trobar aquests fàrmacs que actuïn aquí, i així tindríem un fàrmac que funcionés per molts virus diferents, per exemple. Això a nivell de projecte ho estem plantejant amb, a veure, podríem dir 5-10 anys. Mm-hmm. Normalment, no? I sobretot si s'ha de desenvolupar un fàrmac nou. Si no, amb 5 anys es podria arribar a trobar. Si estem parlant de fàrmacs que ja estan acceptats, no? Perquè això també ho vam estar fent molt durant la pandèmia, fàrmacs que estan aprovats per altres...
1: Per altres usos.
0: Per altres usos, exacte. Provar-los dins la nostra bateria, tant a nivell de predicció, a nivell d'ordinador, no?, d'intel·ligència artificial, com després passar a nivell celular, a nivell in vitro, veure si funcionen o no, doncs això és cap aquí on estem anant.
1: Mm-hmm. Molt bé. Doctora Vergara, si pogués transmetre un missatge a la ciutadania sobre com prevenir o reduir el risc de futures zoonosis, quin seria aquest missatge?
0: Això és difícil, perquè aquí va lligada moltes, moltes coses. Bueno, evidentment, el que pot fer, no?, el ciutadà carrer és el que comentàvem, de dir aquesta responsabilitat, per començar, no?, de si em trobo malament, no? Pues comunicar-ho i no anar al lloc de treball o no anar, no, al teatre, o, exacte, o protegir-nos, anar amb mascareta, que ara sembla, no, que torna a passar a ser estrany veure algú per dir alguna sala de teatre, no, amb mascareta. Però això, per exemple, és un, per mi, un acte de responsabilitat, de mateixa manera que rentar-nos les mans. A veure, quan dic sovint no vol dir, no, cada mitja hora, però sí, de manera com regular, que també sembla que s'ha oblidat això. A nivell de societat, no vull dir que poca cosa més, és tot lligat amb una compra responsable, no? Compra local. Clar, tot això sembla que és com un granet de sorra, però crec granet de sorra acaba sent la muntanya, no, que pot evitar tot això. Clar, si en lloc de la compra local, no, fem la compra aquesta més globalitzada, t'estan arribant coses de l'altra punta del món quan, no, al costat de casa ho tenim, tot això està afavorint aquesta transmissió, no? Aquests transports que diem, el consumisme extrem, no, en el que estem tots com immersos, tot això ajuda a aquesta, no, eliminació, podríem dir, de la natura, aquestes grans edificacions, aquests viatges constants, tot això, clar, afavoreix, no, aquests canvis climàtics, aquests animals salvatges que perden terreny i van cap a zones, no, més urbanes, podríem dir, a buscar-se la vida, i llavors favoreixen aquests contactes amb persones i animals domèstics.
1: Com a societat no sé si ho tenim clar i som conscients del tot de tot això que ens acaba de dir.
0: No, jo crec que no. I a veure, i al final és que també tots, no? És allò que dius, sí, no sé si egoista és la paraula, però sí que vas al dia a dia, penses una mica, no, com amb lo teu, no? I a més, molts cops, que també això m'ho he trobat, a vegades parlant amb gent i tal, de dir, ja puc anar fent jo si l'altre agafa un jet privat i contamina més que tot, no? Que no sé quants vols regulars, diguéssim. I dius, sí, però bueno. I a nivell ja personal, és el que dèiem, bueno, una bona prevenció. És que és, a nivell de societat, diria que és l'únic que podem fer. Confiar en la ciència, no? I estar ben informat. Clar, va haver-hi una, bueno, i segueix havent-hi, una pandèmia, ara la pandèmia no, perdona, el que segueix havent-hi és una infodèmia, no? De dir, trobes informació a tot arreu, però clar, no tot arreu és fiable, no? Llavors, en això també, no? De dir, bueno, informem-nos bé.
1: Consultar fonts fiables. Exacte, sí, i d'organismes,
0: sí,
1: confiables.
0: Sí.
1: Doctora, ara farem una breu pausa per beure una miqueta d'aigua i de seguida tornem a Cites de Ciències.
2: Cites de Ciències, a Ràdio Santa Perpètua.

0: Cites de Ciències, amb la doctora Eva Jové.
1: Avui estem conversant amb la doctora Vergara de coronavirus zoonòtics amb total normalitat, però en el món científic existeixen encara desigualtats de gènere i sostres de vidre per a les investigadores. Les dones com majoria estudiants, però a poc les carreres de les dones es van diluint. Doctora Vergara, no sé com ha viscut vostè la seva trajectòria des de que era estudiant i si va percebre aquesta pèrdua de dones a mesura que van passant els cursos. Com és la qüestió de ser dona dins del món científic?
2: Doncs sí, és un tema que, tot i que a vegades em costa com, bueno, acceptar, de dir, no, va, no serà així, sí, realment ho veus, sobretot el que deies, no? Com més vas com progressant, diguéssim, en aquesta carrera, bueno, es van renunciant, podríem dir directament, no? Sigui pel fet de vida personal, sigui perquè... No, a nivell de... Bueno, no es considera que hi hagin les mateixes oportunitats, llavors es veu. Jo crec que avui dia encara ho veiem. S'han fet molts canvis i ara una autocrítica també, no totes ni molt menys, però penso que sí que algunes o moltes de les dones també tenim molt més, per exemple, no, que el sector masculí en aquest cas, aquesta síndrome de la impostora, que no m'agrada gens, no, dir-ho i vull lluitar molt contra això, però el tens molt més. Aquestes, bueno, jo ja havia dit aquesta idea, però no crido tant, per tant, no, s'escolta més com a l'altre. Jo crec que segueix havent-hi bastant encara aquesta sensació i sobretot el tema, no, que dèiem que si mires posicions més elevades, tot i que està canviant una miqueta, potser no el ritme, no? Que hauria d'anar, doncs segueix sent un sector masculinitzat. Tot i que, com deies, no? A nivell de carrera, per exemple, jo vaig estudiar veterinària i, si no m'equivoco, érem un 80-85% dones.
1: Uh-huh. I què es pot fer perquè aquestes estudiants, que són majoria al començar la carrera, no es vagin perdent pel camí i no abandonin?
2: Sí, és una bona pregunta, eh? I això també, mira, ho discutíem l'altre dia amb algunes companyes, també, no, potser no exactament, no, a la pregunta en qüestió, però sí el concepte aquest, no?, de dir per què renunciem, no? Ho tenim, per molt que no ens ho hagin dit, per exemple, no?, a nivell familiar, per molt que a mi ja no m'han dit, no?, o sigui, potser la meva mare sí, a mi no m'han dit directament, és la dona, ets tu, no?, qui has destacat.
1: O tu no pots.
2: Exacte, o el tu no pots. No. Però és com que realment et fas més la responsable, o aquella, no?, jo puc anar a un congrés a l'estranger, a mi m'han preguntat més d'una vegada i com tu fas, on són els teus fills, no?, com tu fas. Però amb els meus companys els he preguntat directament, o ho he viscut, no?, de dir, ostres, estic amb els meus companys masculins, no?, amb els homes, i amb ells no els hi fan aquesta pregunta.
1: Aquesta pregunta no existeix.
2: Exacte, i dius, encara seguim nosaltres mateixes, jo crec també, no?, com imposant-nos certes responsabilitats, que han de ser corresponsabilitats, i que jo dic, que en el meu cas, cap mena de queixa, vull dir, tenim aquesta corresponsabilitat, no aquesta ajuda, és que és el problema, no? Ah, bueno, tens sort perquè t'ajuden. Dius, no m'ajuda ningú, és el seu pare, jo sóc la seva mare i tenim aquesta... I no només amb el tema de fills, no?, també amb el tema de... Després acaba passant amb el tema de cura de pares,
1: de
2: quan
1: pares.
2: Toca...
1: Uh-huh.
2: Amb tot el que seria, no?, aquesta... Sobretot el tema de cures i després aquest creure'ns-ho, no?, el que comentaves ara de si pots o no pots... Has de tenir referents, cada cop n'hi ha més... Però si tu no veus, no, que les dones arriben a tal lloc o que no n'hi han, no, realment no ho tens com molt entrat de que no és així.
1: És veritat que potser també ens falten molts referents, no?, en molts àmbits.
2: Sí, encara...
1: I un mirall on veure'ns reflectides.
2: Exacte, jo penso que és molt important. I jo, per exemple, personalment, durant la pandèmia, també he vist lo important que pot ser això... ja no només, no, fins i tot amb més petits. Ja he començat des de ben petits, amb nenes, no? Nenes i nens. No? Jo els hi deia, a vegades, amb aquestes xerrades que anem a fer instituts i tot, és que el tema no és que hi hagin referents dones per nenes, no? Per nenes i nens. Igual que jo, molts dels meus referents han sigut homes, també, no? En el meu sector, doncs per això, perquè potser no hi havia dones o perquè el que m'agradava, no? Justament, o la manera de pensar, dius, bueno, no, doncs no passa res.
1: A nivell postdoctoral o ja en àmbits laborals, creu que les dones han de demostrar més que els seus companys masculins per ser reconegudes iguals?
2: Mira, jo no sé si està quantificat, sí que sé que hi ha coses quantificades, com per exemple, no? En temes de xarxes socials, però parlant a nivell científic, hi ha molt més, bueno, diré retuits, que ja no és tuit, però és igual, en qualsevol de les xarxes. I s'ha fet, de fet, l'estudi, amb noms femenins i amb noms masculins inventats, de dir, i els masculins se'ls hi fa més cas, no? Es retuiteja més, es contesten més... Llavors, tinc aquesta mateixa sensació, que no sé si això està quantificat, no? El que et deia, des d'una simple reunió a nivell de centre fins, a, evidentment, a reunions més importants, a conferències, no? De dir, és com que has de demostrar molt més, el que dèiem abans, cridar una miqueta més, no vol dir de cridar, però dir-ho més vegades, o... Sí, i això, ja et dic, hi ha coses quantificades que ningú et pot rebatre, i altres que dius, és així, sí, sí.
1: Llavors, vostè en el seu dia a dia reconeix com actituds o dinàmiques o... temes subtils de manca de reconeixement o interrupcions en reunions o aquestes petites interrupcions, diguem-ne?
2: Sí, però també et diré que no sóc gens negativa perquè, tot i que s'ha criminalitzat bastant el jovent que puja, per exemple, almenys en aquest àmbit veig que està canviant molt. És a dir, no, si qui ha fet tal cosa, qui ha liderat tal projecte, no, ha sigut la Júlia i no ha sigut, no, l'altre company, en Quim, doncs és a dir, quan potser abans, o segons quina generació, és com, no, a veure, la persona sènior, clar, és que a més estem parlant, no, d'algú sènior i masculí, és tal, doncs, és que m'havia passat això també, o m'ha passat, no, de dir, ostres, però si has estat parlant amb mi, hem estat fent tot aquest tema de mostrejos, de no sé què, amb mi tal, perquè et dirigeixes, no, a l'altra persona, quan estic dient que ho lidero jo això, llavors, m'ha passat això, però també m'ha passat l'altra part, no, de dir, no, sobretot no el que et dèiem estudiants, de dir, no, estic amb la doctora tal, no amb el doctor qual, encara que siguin co-líders. Llavors, bueno, no sóc pessimista, però és veritat que hem de fer com aquesta autocrítica també i nosaltres mateixes fer per canviar-ho.
1: Mm-hmm. Què hauríem de fer nosaltres per visibilitzar i responsabilitzar-nos i apadrinar futures líders dins del sistema?
2: Bueno, hi va haver una frase que, bueno, m'ho van dir diverses vegades, però que em va quedar bastant, també això, no? Clar, va ser durant la pandèmia també aquesta visibilitat a nivell de, tot i que els científics ja més o menys col·laboràvem amb, no?, mitjans de comunicació, quan se'ns demanava, evidentment això va com ser molt més diari en aquells temps, fa 3-4 anys. I em van dir, diu, a vegades quan em trucaven, i era com, no, això no és el... Jo els ho deia, no? Tal tema no és el meu tema concret. I deia, ostres, és que ens costa molt trobar dones que vulgueu parlar, no? O sigui, o ho teniu molt clar, o és lo vostre, en canvi els homes, no? Accepten molt més ràpid, o... I clar, allà sí que vaig fer un clic, un canvi de dir, ostres, has de fer alguna cosa, has de canviar això, no? I pensar, a veure, val, no és el meu camp concret, però si busquen una científica, viròloga i tal, puc parlar d'això, no?
1: I estic perfectament capacitada,
2: clar,
1: no?
2: Exacte, no? De dir, sí, és veritat, em puc parlar d'això, no?
1: I tinc molts coneixements,
2: exacte,
1: per poder-ho...
2: Fem aquest esforç, perquè al final, no?, ens suposa una mica un esforç, fes aquest esforç. Llavors, evidentment, el que comentaves també, a nivell de més joves, doncs totes aquestes jornades, no?, quan anem a escoles, no?, el fet de veure... doncs, ah, ostres, tu fas això, no? I els expliques com treballem, no? Que anem així com, per exemple, en el tema de malalties infeccioses, que són altament patogèniques, no? En el seu moment el coronavirus, o altres coronavirus, clar, anem com amb uns trajes, no? Així són altres, clar, ho veuen i és com, val, també hi ha dones, no?, en aquest sector, i de fet hi ha algunes associacions que han vist aquest canvi, que ja no dibuixen només, no?, el típic científic, sinó moltes dones també. Perquè si no el referent és aquest, és el típic científic de cabells blancs, ulleres, no? I no veuen que no, que som persones normals, homes, dones i de tot.
1: Doctora Vergara, quin paper juga la sororitat i la col·laboració entre dones dins de la ciència? Hi ha espais per construir xarxes de cures entre dones?
2: Sí, jo crec que és important, i és veritat que penso que en general, perquè no sempre, ni tant dones com dones, veig que hi ha com molta empatia, o som més empàtiques, però no amb dones, amb dones i homes. Però és veritat que potser també, jo no tinc, o considero, vaja, que no tinc enemics, o i menys en el món de ciència, però
1: saps els allò virus, que dius? Els pitjors, virus, no?
2: Sí, exacte, això sí. Els virus sí que són. Però dius, però és veritat que a vegades sembla mentida, però que qui més mal pot fer és potser una dona, saps? És allò de dir, no, o sigui, el contrari, no?, d'aquesta sororitat, i és com, no, anem a ajudar-nos amb aquest tema. Llavors hi ha moltes, també, bueno, o jornades, no?, dedicades al Dia de la Dona i la Nena a la Ciència, o de la Dona i la Ciència, o a compartir aquests moments, no?, directament. Per exemple, jo he notat moltíssim, tot i que els antics directors, no?, del centre on estic, perfecte, no tinc cap problema. Fa ja més de 5 anys, no?, que hi ha una dona, una directora, i hi ha aquesta, per mi personalment, hi ha aquesta sororitat que dius, no?, entén perfectament, dona molt suport, no?, evidentment, però no per ser dona. O sigui, a mi el que m'agrada també és dir, no, és que per mi no és igualtat que se'm faciliti algo pel fet de ser dona, no?, simplement pel fet de si, no?, si aquest projecte val la pena o no, sense mirar qui el lidera, o sigui, és un projecte que val la pena, o és una cosa que s'ha fet bé, doncs es reconeix independentment de si és home o dona o no. Uh-huh. Llavors, no, és molt important, jo penso, però m'agradaria pensar que no només entre dones, no?, entre tots. De fet, és com hem vist que més avança la ciència, com més col·laboració, ja no sororitat, no?, sinó aquesta col·laboració és importantíssim.
1: Doctora Vergara, per acabar, quins consells donaria a la gent jove que vulgui estudiar veterinària, biologia, patologia animal, etc., i estudis similars?
2: Doncs, bueno, que és, per mi és una cosa que l'ha d'apassionar moltíssim, i si realment tens aquest, no, cuquet, bueno, és un món superapassionant, a més, cap dia per mi és rutinari. Estàs en constant aprenentatge, t'ha d'agradar, això sí, clar, aprendre, perquè si no ja és la base. I, bueno, allò típic, de si t'agrada, constància i lluitar, no?, per aconseguir, doncs, arribar a ser això que t'agrada, perquè, la veritat, bueno, a mi m'agrada moltíssim, i llavors això fa, no?, també que investiguis millor, que estiguis, doncs, molt més convençut. Perquè, a veure, és una carrera difícil, la d'investigació, no és senzilla. Però, bueno, per mi, apassionant.
1: Molt bé. Doctora Vergara, no tenim més temps, però ha estat un plaer conèixer més de prop la seva recerca. Acomiadem aquí a la doctora Vergara, investigadora d'IRTA Cressa. Un plaer tenir el programa Cites de Ciències.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies per acceptar la invitació al programa. Ho deixem aquí fins al nou programa de Cites de Ciències de Ràdio Santa Perpètua. Us hem acompanyat, Eva Jové, a la direcció i presentació del programa, i Xavi Nuses, al control de so. Fins aviat.

0: marxes.
1: Cites de Ciències, el programa de divulgació científica de Ràdio Santa Perpètua, el 107 de la FM. Escolta'l cada divendres a les 5 de la tarda amb Eva Jové. En remissió els diumenges a les 2 i a la carta a la web de la ràdio per escoltar quan vulguis.
2: Sintonitzes Ona Villas.
3: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
2: Sintonitzes Ona Villas.

Ona Bitlles, 107 FM.

0: Escoltes Ona... Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: Ona Bitlles, 107 FM.

ja no és aquí. Més adormit a la cambra, què li volen al meu fill? El fill mitja es desvetllava, la mare ben poc ençà.

Strada, Frankfurt. Ci siete davanti a noi.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Ona Bitlles.
2: Hola a tothom, esteu escoltant Ona Bitlles.

0: Benvinguts i benvingudes a Tota Ona, el programa on els convidats són els protagonistes. Què tal, Biel?
1: Home, doncs molt bé, tornem a ser una nova entrevista.
0: Ja
1: feia temps,
0: eh?
1: Doncs avui tenim una entrevista molt especial perquè amb nosaltres tenim a la Cesca Vallverdú i el Biel Pallisa del Club Patinatge Sant Ramon. Uns convidats molt, molt especials, no?
0: Exacte, els dos patinadors van quedar en tercera posició al Campionat d'Espanya de Parelles d'Artístic Júnior el 2025, que es va portar a obtenir la medalla de bronze als campionats d'Europa Júnior, que és increïble.
1: Increïble.
0: I aquest passat mes de març es van proclamar campions de Catalunya de la categoria sènior. Vull dir, molt bé, vull dir,
1: home,
0: complet.
1: Vull dir, això és un èxit, sí, sí.
0: Sí, sí, i llavors doncs, al llarg de l'entrevista podrem conèixer molt més sobre ells, per tant, podem començar ja. No?
1: Comencem ja, que tinc ganes de veure què ens diuen.
0: Som-hi.
1: Som-hi.
0: Doncs benvinguts, Biel i Cesca, què tal, com esteu?
2: Hola, molt bé, aquí,
3: sí,
2: molt contents d'estar aquí.
0: Sí. Molt bé, havíeu estat mai en una ràdio?
2: No.
3: Jo sí.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: T'havien però... fet alguna entrevista?
3: Sí, vam fer una entrevista al meu poble, a Olèrdola també, això, amb la meva antiga parella, i ara pues, fa pues, un any i mig, quasi dos, que hem començat amb la parella, amb la Cesca.
0: Molt bé, que guai, molt bé, molt bé.
1: Doncs per començar l'entrevista ho volem fer cronològicament, des del principi de tot. Ens agradaria saber d'on va sorgir aquesta estima cap al patinatge, o sigui, com va començar tot, des de quina edat vau decidir començar amb el patinatge?
2: Bueno, doncs jo vaig començar a fer patinatge als 3 anys en un club. Des d'abans ja patinava com a casa, tal, però en un club als 3 anys, però vaig començar a patinar a Torrelavit. Llavors després, d'allà a Torrelavit vaig marxar a Sant Pere i vaig estar uns anys allà patinant individualment i amb xou. Fins que el club de Sant Pere va tancar i me'n vaig anar a Vilafranca i d'allà pues, va començar la parella.
1: Molt bé.
3: Jo la veritat que vaig començar bastant més tard, tipus, vaig començar com als 10 anys o alguna cosa així i bueno, pues ara porto 8 anys patinant. Jo vaig començar a patinar perquè la meva germana patinava i de més i vaig voler-ho provar, em va agradar i pues, fins ara pues, he seguit fent patinatge.
1: Molt bé.
0: Sí. Molt bé, molt bé. I la vostra trajectòria, és a dir, tu per exemple amb xou i tu has sigut individualment o també en...
3: Jo, bueno, això portava 8 anys patinant, porto també 6 fent parella, és a dir que vaig començar només amb individual i després amb la parella va ser el que vaig pujar més.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: I en tot aquest procés, recordeu algun moment que digueu, vale, ara ja això va en sèrio, em vull dedicar, vull, o sigui, vull arribar lluny? En algun moment vau dir, vale, ara això va en sèrio, no és cap extraescolar més, saps?
2: A veure, jo, la veritat és que sempre és algo que no m'ho he pres com un extraescolar, o sigui, sempre és com que m'ha agradat pues, intentar millorar i esforçar-me un montón, però sí que és veritat que des de que vaig començar a fer parelles, que és algo pues, una mica més complicat, algo que va més enllà,
1: clar, és
2: que,
1: això,
2: és que vaig veure que pues, havia d'anar a un campionat de Catalunya, havia d'anar a un campionat d'Espanya, havia d'anar a una Copa d'Europa, pues, a partir d'allà vaig començar a veure que, pues, pues joder, que...
0: Anava en sèrio.
1: Anava, sí, exacte, que anava en sèrio.
0: Molt bé, molt bé.
3: Jo, la veritat que al principi era més com un extraescolar per passar el temps, per sortir una mica del que és la rutina de l'escola i de més, i fins quan al cap d'un any o dos de començar a patinar és quan em vaig començar a pujar els nivells i de més i em vaig començar a prendre més en sèrio.
0: Molt bé. I des de que vau començar, bueno, tu en el teu cas, que vas començar a prendre tu molt més en sèrio, vas viure tot molt més intens, vas començar com potser hi havia coses que no destacaves o no valoraves, valorar-les molt més?
3: Sí, jo en el meu cas hi havia moltes vegades que no em prenia molt en sèrio l'entreno i ara pues, és com... que has d'anar a saco tot el rato per poder arribar on estem.
0: Clar, per treure el màxim profit, aprofitar-ho tot, oi?
2: Sí. Clar, sí.
0: Molt
2: sí.
0: Bé. I bueno, com heu comentat, els dos sou parella de patinatge i volem saber com va ser la primera interacció de trobar-vos, perquè clar, què us diuen? Vinga, és la teva parella,
1: ja.
0: Heu de patinar junts,
2: no.
0: Com va ser?
2: A veure, ell feia parella amb una altra noia i bueno, la noia va decidir que, bueno, va decidir que no volia seguir. I com que jo estava al club i pues, estava, bueno, els dos estàvem al club i tal, pues, el meu entrenador em va escriure un dia i em va dir que si volia anar-ho a provar, que pues, els interessava que jo pues, pogués fer parella amb el Biel, no sé què. Jo al principi vaig dubtar una mica perquè no estava del tot segura si no sabia què fer, no sabia si m'agradaria, si se'm donaria bé, si no sabia molt bé què fer, però bueno, va ser a l'estiu del 2024, crec. I bueno, vam anar-ho a provar. el primer dia va ser una mica desastre.
1: Sí, va ser molt desastre.
3: Va ser una mica cal.
2: Bueno,
1: no,
2: és
1: no,
2: que...
1: no us coneixeu de res, només de coneguts del club, entenc.
2: Sí, sí, ens coneixem
1: ja està,
2: del
1: eh?
2: Club. Sí,
1: vale, vale,
2: sí,
1: si no éreu com amics d'abans, res, res.
2: No, no, no, ens hem conèixer del
1: vale,
2: club.
1: Vale.
2: I, bueno, al principi era com una... per mi era molt complicat, perquè, clar, jo no havia fet mai parelles, és una cosa super diferent a l'individual, perquè es fan elevacions, es fan salts llançats, bueno, coses molt diferents a el que es fa a l'individual, però bueno, vam estar com uns quants entrenos provant-ho tal, el meu entrenador sembla que li va agradar i al final pues, vam decidir anar endavant.
0: Que guai, molt bé.
1: Joder. I clar, o sigui, vau haver de connectar com a parella, perquè clar, el patinador està com molt connectats. Com va ser tot aquest procés de conèixer-vos en plan... O sigui, realment, fora de la pista també us havíeu de... O sigui, quedàveu, era com amistat només real a la pista o també fora?
3: Bueno, a ver... No, a veure, sí, fora de la pista ens portem bé i de més. Sí que pel tema de que fem molts entrenos i de més, tampoc és que estiguem fora de la pista
1: molt de temps.
3: Molt
1: ja.
3: De temps però sí, tipus, ens portem bé, sí que no quedàvem gaire perquè al final ens veiem cada dia pràcticament.
1: Clar,
3: sí,
1: això, també,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, ens veiem cada dia.
3: Descansar una mica també ajuda.
1: Home, no, clar, clar.
2: Sí, sí.
0: Sortir una mica també per...
2: Però bueno, que jo crec que tampoc ens va costar gaire agafar confiança
1: no, això,
2: ni
1: exacte,
2: res. O sigui, al principi poder sí que era com una mica més cortante tot.
0: Home, clar.
2: Com que costava una mica perquè pues, bueno, també les parelles és com algú que has d'estar molt junt
1: per això.
2: I tot, però crec que vam agafar confiança ràpid pel poc temps que ens coneixíem, saps?
0: Molt bé. Però abans de ser parella tu t'havies plantejat de ser... De...
2: No.
0: No t'havies plantejat mai?
2: Mai, mai, mai.
0: Vale, vale. I tu, per exemple, sí que sempre, bueno, portes anys fent parella, oi?
3: Sí, jo la veritat que quan jo vaig començar m'ho van proposar així, no, tampoc sabia ben bé, portava un any fent patinatge potser i clar, no sabia tot el que hi havia i em van dir de fer parella i quan vaig provar em va agradar i ara pues, estic super encantat, és de les coses que més m'agrada el patinatge i super content.
0: I, ai, perdó.
1: No digues.
0: I actualment descarteu potser en un futur dedicar-vos a l'individual o voleu continuar per allà fins que potser pues, voleu fer un canvi? Vull dir, és a dir, si en un futur voleu tornar a l'individual o voleu continuar amb la parella?
2: No, o sigui, nosaltres seguim fent individual. En plan,
0: ah, feu les dues?
2: Sí,
0: ah,
2: jo i el Biel competim sols també, de manera individual, però en un nivell pues, més... normal, plan, no competim de manera internacional amb l'individual, sinó que aquí a Catalunya.
0: Ah, però també està bé, així també canvieu,
1: clar,
0: no?
1: No és només parella, van altres coses.
3: I, bueno, pràcticament les coses de parella també entren coses d'individual i gràcies a entrenar per individual també ens ajuda a poder millorar després a la parella.
0: Ah, molt bé.
1: I què preferiu, individual o parella?
2: Jo parella.
3: Sí, jo també parella.
1: Perquè clar, és que a l'estar a la pista potser estar acompanyat és millor, no? Que estar sola.
2: A veure, a vegades és o sigui, jo crec que s'hi ha de posar més esforç i és més complicat, però a mi m'agrada molt, jo ho disfruto molt, la veritat.
3: Sí, a veure, a mi és que la veritat que des de que vaig començar a fer parella això sempre m'ha agradat i la veritat que també ajuda molt en el tema de competicions, de que el C2, els nervis es reparteixen.
1: Exacte.
2: Sí.
3: I una polla,
1: clar.
3: O sigui, al final
1: us recolzeu entre
2: sí,
1: els
2: sí,
1: dos.
2: Sí, entre els dos, pues
0: feu equip.
1: Exacte.
2: Sí.
1: Molt bé.
0: I al final també ens heu comentat una mica fora de càmeres que entreneu molt, els entrenaments són molt llargs. Com és tot això de entrenos tan llargs, perquè al final és molta disciplina, molta dedicació, com ho gestioneu?
2: Bueno, a veure, jo personalment que ara mateix estic fent primer de batxillerat. M'està costant una mica més aquest any el tema de gestionar els entrenos, els estudis i tot. L'any passat que estava fent quart d'ESO pues, bueno, podia entrenar quasi tots els dies de la setmana, a caps de setmana entrenar, quasi cada dia entrenàvem. Aquest any entrenem poder una mica menys que l'any passat, però sí que és veritat que ara que se'ns acosten campionats importants pues, hem d'entrenar pues, bastant i m'està costant perquè haig d'estudiar molt, haig d'entrenar i poder no puc fer altres coses que m'agradarien fer, però bueno, al final pues, és un sacrifici que haig de fer perquè pues, és el que em toca ja.
1: Perquè ens entenguem, o sigui, quantes hores feu a la setmana, quants dies entreneu?
2: Ara
1: aquest curs.
2: Entrenem 4 dies a la setmana, en total pues, més de 10 hores a la setmana.
1: Al dia
2: segur.
1: Que són 3 hores al dia, 2 hores.
3: 3
1: hores al dia.
3: 4 hores.
2: I els caps de setmana sí. 4.
1: També treuen el cap de setmana.
2: Cada sí. dissabte. Sí.
0: Però clar,
2: i algun diumenge també.
0: Però ara clar. Que s'apro feu perquè ara s'apropa o de ara s'apropa el campionat que teniu d'Espanya, no?
2: Sí.
0: Ho feu per això o de normal, vull dir, una
2: setmana? No, de normal entrenem unes poder 12 hores a la setmana.
3: Sí, entrenem 3 dies a la setmana més el cap de setmana que serien 4 dies.
1: Sí. Hòstia, és que és un esport que requereix molt d'esforç, eh, nois? O sigui, no seria capaç, eh?
0: No, jo tampoc. Jo però, baixava, eh?
1: I clar, tot aquest esforç que dediqueu, noteu que us ha fet canviar la vostra rutina que potser teníeu abans? Per exemple, jo què sé, l'hora de sortir de festa. A l'hora de potser també, no sé, si potser el menjar heu de menjar una mica més sa, no. Jo què sé. Tot aquest rotllo, perquè clar, costa.
3: Bueno, en el meu cas, com que ja porto bastants anys fent el que és parella i vale. portant aquest ritme, és com que ja m'he acostumat, ja no sortia de festa perquè al final el dia següent també tenia entreno i de més, i tampoc és que m'agradés gaire sortir i de més. I després, pues, pel tema menjar, crec que és més que no influeix gaire, tipus, sí que...
1: Vale.
3: Me deixes una mica el que menges i de més, però no és que diguis de que no puc menjar això perquè...
1: Vale, no és tampoc tan restrictiu.
2: No. Vale. Clar, no, tampoc ens prohibeixen menjar-nos una pizza, saps?
1: Vale, no, a veure, ja ho sé, ho intueixo.
0: No,
1: però hi ha esports que, clar, sí, no seria el cas en aquest cas.
2: No, vale.
0: I vosaltres com gestioneu la pressió abans d'una competició important o abans d'un... Ai... Com ho gestioneu?
2: Bueno, a veure, nosaltres també tenim suport psicològic, o sigui, tenim una psicòloga al club que en plan ens ajuda i tal per poder gestionar aquestes coses, perquè en el moment en què has d'anar a un campionat així d'important, pues, és normal que hi hagi tensió, hi ha nervis, hi ha enfad, en plan ens enfadem.
1: Entre vosaltres?
3: Sí.
2: Sí.
1: En sèrio?
2: Bueno, hi ha més tensió entre tot,
1: vale,
2: i pues,
1: clar, és que...
0: està tot a flor de pell.
2: Clar, és que una mica complicat. Llavors, pues, sí que és veritat que pues, tenim la psicòloga que pues, ens ajuda pues, a poder-ho gestionar tot millor, i bueno, també que, amb el que hem dit abans, que entre nosaltres pues, també pues, ens apoyem, i que si un dia un està malament, pues, l'altre tira més del carro o al revés.
0: Molt bé.
3: Sí, bàsicament és això, tipus... Al final, si ens enfadem o no, és bàsicament perquè portem tota l'atenció de que estem de campionat.
1: Clar.
3: No és perquè realment ens portem malament o de més, sinó és bàsicament pel moment.
2: Que tampoc ens enfadem com a tal, però podem, bueno, però no, alguns, poder diem algun comentari.
1: Clar, a veure, això passa.
2: O sigui, algun comentari que no hauríem de dir. O...
3: De que li posen les culpes als de més perquè no... Això, però...
0: Però és que és normal.
2: Però és normal, perquè sí, són sí. moltes hores junts sí. i és com... És com una relació de parella, és que és, sí. És quasi el mateix. O sigui, és com si estiguéssim en un matrimoni aquí. Sí.
1: És que clar, clar,
2: no, clar, és que ens passem moltes hores junts, de veritat.
1: I tot aquests processos d'estar mentalment fort i tal, heu tingut algun moment en tota aquesta etapa que us hagueu com rendit i heu dit, és que m'està costant molt seguir?
2: Jo sí, n'he tingut uns quants. O sigui, jo ara, per exemple, ara mateix estic en un moment en què m'està costant perquè estic d'exàmens finals, mm-hmm. Ja tinc els últims exàmens, ho tinc tot acumulat a sobre, com que marxem entre setmana, marxo 3 dies que no vaig a col·le, tinc exàmens, me'ls han de canviar de dia, llavors se m'acumula tot, més els nervis del campionat, més els entrenos, llavors estic en un moment que... m'està costant una mica...
1: I com ho gestiones? És a dir, a què recorres per intentar no... Saps, no caure?
2: Bueno, intento pues, anar fent poc a poc, pensant que pues, al final és com que al final tot aquest esforç pues, tindrà un benefici, tindré, pues, acabaré pues, tenint el que jo vull, el que he estat lluitant durant tota aquesta temporada, i pues, al final pues, poc a poc vaig fent.
0: Però vosaltres formeu part dels esportistes d'èlit d'Espanya? És que
1: és veritat.
0: Nosaltres coneixem a gent que, per exemple, del hockey i tal, que doncs formava part de la selecció espanyola i tenia com benefici amb el tema dels estudis, que potser a la selectivitat amb
1: veritat,
0: un 5
1: això...
0: entren. Vosaltres no formeu part?
2: No, perquè en el patinatge per poder tenir com aquest com que perquè et deixin pues, treure't optatives,
1: el de
2: treure un 5 a la CL, has d'haver anat a un mundial.
0: Ah, vale.
1: Ai, no he anat a mundial. I hi ha mundial de patinatge, no?
2: Sí.
3: Sí.
1: I podeu anar, o sigui,

0: entreno, o sigui, un dia menys. Però bueno, que vaig buscant llocs per poder estudiar i al final pues, plan, no m'està anant gens malament.
1: Molt bé.
2: Home, és una gran sort. Perquè sí. Tu estudies?
3: Jo realment estic, estic estudiant grau superior d'esports.
2: Ah, vale.
3: I doncs, clar, a veure, sí que no és tan exigent potser que un batxillerat. I doncs, no, o sigui, sí que menja temps, però no és tant com un batxillerat.
2: No és tant. Tu pots combinar millor, no?
3: Sí. I doncs també pues, sí que tinc més temps que potser algú que fa batxillerat o ja està a la universitat.
2: Clar, és més, és
1: llavors diferent. Cap a un futur a nivell, a nivell de treballar tens pensat dedicar-te a l'esport, oi? Sí. Vull dir, amb el patinatge o amb algun altre esport?
3: Sí, bueno, ara estic pensant de fer fisioteràpia.
1: Ah, molt bé.
2: Molt bé.
1: Molt bé, molt bé.
2: I en tot aquest procés que esteu vivint, aquest estil de vida que porteu, creieu que té una data límit o ja o no voleu pensar en quan pot acabar?
3: Jo prefereixo no pensar-ho.
2: No penseu.
0: Jo prefereixo no pensar-ho.
2: Però creieu que algun dia això haurà d'acabar o no?
0: Sí, no sé, s'ha d'anar mirant perquè també jo l'any que ve faig segon de batxillerat, llavors pues, també s'ha de veure com, com es gestiona tot això perquè clar, segon de batxillerat, bueno, que vosaltres ja l'heu fet, suposo que...
2: Ens va costar i no fèiem 10 hores a la
0: setmana. No, ja, ja, per això... Que
2: però bueno, si tu gestiones tu pots treure perfectament
0: podéssim complicar una mica i a part que crec que ell també ha de fer pràctiques i coses, llavors poder també
2: i per part del club us donen llibertat, és a dir, si un dia dieu és que no puc venir a entrenar, us diuen no passa res o us fan en plan un avís com no us podeu saltar els entrenos?
3: Depenent del dia, jo crec tipus, ja. Si és un dia d'aquests que s'acosta al campionat i de més, ja directament tu inconscientment intentes no faltar l'entreno, però si has de faltar perquè tens un examen o algú, si és un dia així molt puntual sí que pots
0: tipo, no ens diu res el nostre entrenador no.
2: Vale.
0: No,
2: us comprem
0: sí.
3: I si no, pues es busca un altre dia en comptes de no entrenar pues aquell dia, es busca un altre i recuperem l'hora.
1: Al final és que si teniu una constància, si un dia falles no, passa. Clar, és que us esteu saltant l'entreno cada dia.
2: Clar,
1: saps? Vull dir, sí, no, que ja clar. Sou conscients de l'importància. També us volíem preguntar que gràcies doncs, al vostre talent i com deveu fer-ho i tal, al final, doncs, com hem dit al principi, doncs, heu adquirit doncs, alguns premis i heu arribat ara, comenceu amb el campionat d'Espanya. Per vosaltres, què significa tindre tots aquests reconeixements i estan arribant tan lluny?
3: Per mi al final és com una recompensa per tot l'esforç que hem fet sí. I tipus, tot el que hem treballat, tot el que hem passat de pues, moments que hem tingut pitjors i millors, i al final pues, tot té una recompensa i crec que pues, guanyar un premi o quedar en posicions així o anar a competicions així importants pues, al final per això estàs entrenant.
2: Clar.
1: Molt bé, sí, sí, sí.
0: No, sí, sí, o sigui, jo sento com un orgull a dins que quan, o sigui, durant el procés, és un procés que és dur i es passa malament, hi ha moments, com ha dit ell, que són bons, però també hi ha molts moments dolents que la gent només veu com, veu la medalla, veu la copa i es pensa, mira que fàcil, han aconseguit una, saps? Però no és gens fàcil, hi ha moments molt durs i d'aquest passes hores entrenant una cosa i que poder no et surt... però al final és el que diu ell, que tot esforç pues, té una recompensa i al final si tu treballes, pues, ho aconsegueixes.
1: Clar, el moment de guanyar deu ser super eufòria, no? Allà, he guanyat, no? Clar, us quedem amb això.
0: Sí, clar, en el fons no, o sigui, el que recordes primer és pues, tots aquests moments així com el que dius tu, pues, d'eufòria, d'haver que... aconseguit alguna cosa.
1: Molt bé.
2: I de tots aquests premis i reconeixements que heu obtingut, hi ha algun que recordeu amb especial estima? Que digueu, aquest és que em va marcar molt.
3: Bueno, tipo, a mi em va marcar el de poder anar a una Copa d'Europa, que al final és el que més hem arribat de moment. Exacte. I és com he treballat tot això per poder arribar aquí i al final, vulguis o no, pues, és un orgull de poder fer això.
0: Sí.
2: Diríeu que el d'Europa és el que més us ha marcat,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Que heu quedat tercer?
0: Tercer
2: d'Europa, eh? Tercers. Perquè la gent no sàpiga, perquè clar, vull dir, s'ha de saber. I ara ja més reflexiu, o sigui...
1: Reflexionem.
2: Alguna cosa, però ja tant pot ser professionalment o personalment, que us hagi, el patinatge us hagi ensenyat a vosaltres?
0: A mi el patinatge sobretot m'ha ensenyat a ser constant amb tot. Tipo, molta gent a mi quan em coneix em diu és que ets una persona que

0: ets, tens una disciplina, tens un esforç constant. O sigui, jo no només soc disciplinada en les, en plan, en l'esport, sinó que jo, per exemple, en els estudis també soc superdisciplinada, tinc com una constància cada dia estudiant, entrenant, doncs, per a poder aconseguir coses, i la gent com quan em coneix diu, és que com pots estar tot el dia fent això, estàs, no pares, en tot el dia estem al sofà, yeah, saps? És com, i això és el màxim que m'ha ensenyat el patinatge, esforçar-me per el que vull, i
1: ja et sents orgullosa.
0: Sí,
2: la veritat és que l'aprenentatge.
1: Sí. Home, sí. Sí, sí, sí.
3: I bueno, jo pues, la veritat que també més o menys igual que ella, de pues, buscar el que treballes, al final també és una cosa que entra a un punt de que volies començar passant-ho bé i al final has acabat treballant així per poder arribar a aquests nivells i de més, pues és això, és poder arribar a fer...
2: Home, clar.
1: Però això també està bé, que...
2: Clar,
1: o sigui,
2: total.
1: Comences poc a poc, llavors ha sigut una cosa supernatural, gens forçada, sí, i potser per això també teniu tanta estima i us agrada dedicar-vos i tant, perquè si al final us ho haguessin com inculcat i forçat,
2: principi,
1: ja, al final arriba un punt que canses i dius, ostres, jo aquí per estar obligat no estic, saps?
0: Clar, no, és algo que fem perquè ens agrada i perquè pues, tenim aquesta passió i però si, si és el que dius tu, si estiguéssim obligats a fer-ho, al final diries, venga, adeu, perquè no puc,
2: clar,
0: més.
2: Totalment.
1: Sí, sí, sí, molt bé.
2: I, ai, no, tinc una pregunta que volia dir.
1: No sé. Aquest, aquest nivell de connexió no arribem encara.
2: Bueno, sigue, sigue.
1: Vale.
2: Aquesta la volia dir.
1: No, us volíem preguntar quin és, per exemple, doncs, algun campionat o algun lloc que vulgueu arribar? El vostre somni.
0: Home, a veure, el meu somni seria anar al Mundial, òbviament. Plan, el màxim que podria arribar. Però sí que és veritat que, com hem dit, bueno, com hem dit abans, que és molt complicat, penso ara mateix, poder arribar a un mundial, perquè és una cosa que necessites molts anys, plan, portem només 2 anys fent parelles, doncs necessitaríem bastants més per poder arribar-hi, però sí que és veritat que seria un objectiu que m'encantaria, però bueno, bastant sueño.
2: Perquè el mundial s'aconsegueix que és primer d'Europa.
0: Sí.
2: Vale, llavors és primer d'Europa, primer d'Àsia, primer d'Amèrica, no? No.
0: Sí.
2: Sí?
0: Bueno, penso que sí.
2: Ah, vale. Vale, llavors, després,
3: bueno, a part d'això, suposo que també necessites una puntuació.
0: Sí, ah, vale. Una puntuació.
2: Vale, vale. Okay.
3: Sí, és com que et demanen uns mínims a part
0: de la classificació.
2: Sí. I ara m'ha vingut la pregunta, eh? Obteniu algun benefici econòmic quan guanyeu?
3: No.
2: No, eh?
0: Si ens gastem un munt de diners per guanyar la copa i la medalla.
2: Vale, que òbviament ja és molt, però clar.
0: Però no ens paguen
2: res, eh?
0: Res.
2: Ni al club, res.
0: No, res.
2: Bueno.
1: I quan marxeu de viatge i això,
0: tot de la butxaca.
2: Clar, és que...
1: A vosaltres, sí. No subvenciona el club.
2: És que, ostres, és que...
0: Ni la federació ni res.
2: Clar, és que la federació hauria de... No?
0: Sí, per exemple, ara, el dimecres que vens, marxem a Màlaga al campionat d'Espanya, sí, i ens ho paguem tot nosaltres.
1: Sí. Que fort.
0: Wow. Bueno, i clar, lo nostre, més lo dels nostres pares, la nostra família,
2: clar, clar, l'acompanyament, clar.
3: Més lo de l'entrenador, perquè...
0: Més lo de l'entrenador, que li hem de pagar nosaltres.
3: Ah. Al final... Hombre, al final ens està entrenant cada dia, ens està acompanyant allà a la competició.
0: L'entrenador
3: és com
0: no s'ho pagarà
3: qualsevol
0: ell,
3: esport que bàsicament,
2: clar.
3: Si t'han d'acompanyar perquè és la seva feina i de més,
2: no l'has de pagar. S'ha de pagar tot.
0: S'ha de pagar. Però que la federació no suelta nada. No.
2: Pues a veure si ens escolta la federació.
0: A ver si li arriba.
2: Oh,
1: comunicado.
0: Comunicado.
2: Vale.
1: Via, la toca tu.
2: Sí, però da igual, vale.
1: Per què?
2: És que...
1: Ah, bueno, pues no. Vale, pues és aquesta.
2: I actualment, a competiu i tal, tu has dit que tu entrenes al Sant Josep.
0: Sí.
2: I tu entrenes algun grup?
3: O no, jo ara mateix estic amb el cicle que estic estudiant i la resta és per entrenar i estudiar.
2: I, per exemple, saps que a tu t'agrada, no, entrenar? Creus que de gran podria ser una possibilitat de feina o de fer alguna, quan siguis més gran, dedicar-t'hi més a aquest sector?
0: Bueno, a veure, crec que el patinatge mai ens donarà de menjar. O sigui, tu no et pots dedicar només al patinatge.
2: No. No, vale.
0: Poder a la llarga, quan ja tinguis una feina, en plan, quan siguis molt més gran, poder... Sí, però sí que és veritat que si ets entrenador, doncs t'has de complementar amb alguna cosa més. O sigui, has de treballar d'altra cosa. I que jo aquest any, o sigui, és el meu primer any entrenant, i la veritat que és algo que m'agrada... O sigui, ho he disfrutat molt, és algo que m'agrada molt perquè penso que com transmetre la meva passió com d'aquest esport a nenes que són petites, pues és com algo super bonic de veure. Entre 7 i 10.
2: Ah, són petites.
0: Sí, sí, sí, són petites.
2: A tu t'agradaria?
3: No, a veure, jo l'any passat sí que vaig estar entrenant en un grup de nenes petites i que és veritat que vaig haver de deixar-ho per centrar-me més en el que són els nostres entrenos i de més, perquè al final pues, es necessitava, però sí, és una cosa que al final estàs ensenyant el que has après tu.
2: Clar, és que està molt bé.
3: I a més que estàs fent que la gent més petita i les petites del club i de més aprenguin a bàsicament com has après tu, i clar, crec que és una oportunitat perquè totes les nenes i de més puguin passar-s'ho bé i aprendre.
2: Totalment.
1: I que millor que la persona que t'ensenyi sigui algú que ho està vivint, clar, i sap el que és, perquè si no ningú t'ensenya el mat, vull dir, no,
0: no
1: connectes,
0: sí,
1: tant,
0: sí,
2: no,
1: saps?
2: Total, sí, sí,
1: sí, sí. I clar, has dit tu que mai el patinatge et donarà de menjar.
0: No.
1: Vosaltres creieu que el patinatge realment té el reconeixement que mereix?
0: Jo penso que no, perquè, per exemple, el patinatge no és un esport olímpic. O sigui, el patinatge sobre gel sí, el patinatge sobre rodes no.
2: No.
0: I jo penso que, pues, bueno, a mi m'agradaria que en un futur ho pugui ser, perquè penso que és un esport que, pues, és molt minoritari. En Catalunya poder no tant, perquè pues, no, se sent parlar,
2: sí,
0: bastant de patinatge
2: bastant,
0: aquí a Catalunya, però sí, fora, sí, de Catalunya no hi ha gairebé clubs de patinatge. Poder pues, en zones més tipus Portugal, Itàlia, i d'aquí Espanya, pues, Galícia, uh-huh, i no sé quin...
3: Clar, hi ha zones que sí que és, sí, més com aquí, com per exemple Itàlia també és un lloc que es fa bastant, hi ha també molta influència, hi ha moltes parelles que són bastant bones del nivell i de més, perquè és algú que s'entrena i hi ha zones que, com per exemple, pel que he entès i de més, a Itàlia, per exemple, si ets un nen que patina i de més, estan com que t'obliguen a fer parella pel simple fet de que estan buscant de que cada vegada hi hagi més parelles, perquè és un esport que tu pots escoltar de que hi ha patinatge i de més, però justament de parelles n'hi ha poques.
2: A vegades ser noi i noia.
0: Sí, sí.
2: Ah, no pot ser noia, noia, no, o noi, noi?
3: De no. Moment no.
0: De moment no.
2: I això per què no es pot fer? Quin problema creieu que pot haver-hi aquí?
0: La veritat que no sé, però sí que és veritat que pel tema de la força i tal, poder seria complicat.
3: Sí.
0: O sigui, seria molt complicat, clar, trobar a una... O sigui, és més fàcil trobar un noi que sigui molt fora, una noia, sí, que estigui molt,
3: va,
0: fora.
3: O sigui, no significa, exemple, que no es pugui fer.
0: No, o sigui, clar que no, que sigui, possiblement hi ha alguna noia que pot aixecar-me a mi, saps? O sigui, no dic que no, però
2: vale.
0: Jo no podria aixecar a un plan, noia, no, clar, no podria jo, saps?
1: Bueno, és el que has dit tu, el tema de la força.
0: Sí, jo tot, penso, sí, que és això, el principal.
2: Sí, vale.
1: Molt bé, doncs estem arribant al final del,
2: sí,
1: programa ja.
2: I passa ràpid, això.
1: Sí, i us volíem preguntar si ens podríeu definir la vostra trajectòria amb una paraula.
3: Constància.
2: Sí. Constància.
0: Esforç.
2: Mira.
1: Molt bé.
2: Ha quedat clar. Sí, sí, tota l'entrevista s'ha repetit molt,
1: sí,
2: aquesta constància, dedicació,
1: sí,
2: esforç.
1: És que és com s'aconsegueixen les coses al final, aquí sempre ho diem.
2: Sí, sí, sí.
1: Quan va venir batxillerat també ho van,
2: home,
1: dir.
2: Sí, sí,
1: això.
2: Sí. I també amb els artistes, tots.
1: Tothom.
2: Tots. I quin consell donaríeu a una persona que ara vulgui entrar? Petita. Una persona petita que vulgui dedicar-s'hi.
0: Pues que si de veritat ho vol, que lluiti per poder-ho aconseguir, per poder-ho fer i per poder-hi arribar.
2: Que s'hi pot arribar.
0: Que s'hi pot arribar, que no és impossible.
3: Sí, i que ho digui, perquè és que literalment al final t'ha d'agradar, perquè si no és, com hem dit abans, és molt difícil fer una cosa que no t'agrada i tenir el sacrifici de fer tants entrenos, tantes hores i de més. Si al final no t'agrada,
2: no
3: arribaràs gaire lluny.
2: Total, això està clar.
1: Molt bé, doncs moltes
2: gràcies per
1: haver vingut.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I esperem que us hagi passat superbé. I esperem que doncs, la gent pugui connectar amb un esport, perquè no havíem portat a cap esportista.
2: No.
1: De moment. Els esportistes, no?
2: No, els primers. I mira quins primers.
1: Sí. Però no marxeu, perquè ara arriba la nostra secció especial de l'expressió de la setmana.
0: Hòstia,
2: o sigui que expliquem de què va, no?
1: Sí. Doncs Doncs, Biel, doncs, expliques de què tracta?
2: Sí, de què tracta. Doncs des d'aquí a tota Ona volem fer que el català se segueixi parlant. Per tant, volem, bueno, us proposarem una expressió catalana que ja no s'utilitzi tant. O que ja no, bàsicament no s'utilitzi. Per tant, us direm l'expressió i heu de dir, o sigui, heu de dir si sabeu el que vol dir. És a dir,
0: heu de
2: dir-nos el significat de l'expressió.
0: Vale.
2: Si no sabeu el que vol dir, us ho diem nosaltres. Vale?
0: Vale, vale.
2: Però en principi, si ho sabeu, molt millor. Quedeu millor.
1: Vale. L'expressió d'aquesta setmana és fer mans i mànigues. Sabeu què vol dir?
2: Vinga, va, penseu, penseu. Què pot ser? Fer mans i mànigues.
0: Sembla com esforçar-se, no?
3: Sí.
2: Molt bé! L'heu clavat, la sabíeu o no? O l'heu intuït?
0: No, però
3: hombre,
0: no sé, l'he intuït.
3: Potser està una mica relacionat amb l'entrevista com a tipus d'esportista.
0: D'esforçar-se, sí.
2: Potser ho hem posat.
1: Sempre intentem com relacionar-la, perquè així que és clar. Guai. Sí, sí, doncs és això.
2: És una frase que vol dir, bàsicament, esforçar-se molt per aconseguir alguna cosa. Per exemple, doncs, si jo dic, vaig a fer mans i mànigues per arribar a temps. Doncs és com vaig a fer el possible, em vaig esforçar al màxim per poder arribar. Però clar, perquè no s'utilitza aquesta expressió, Emma?
1: Aquesta expressió ha deixat de fer-se servir bàsicament perquè estem com minimitzant el vocabulari i anant a lo senzill, com ho vaig intentar molt, vaig a fer el possible, i bàsicament per això que minimitzem el vocabulari.
2: I arriba un punt que no es fa servir.
0: Sí, expert, no?
2: Expert.
0: Sí, expert. Sí, expert.
1: Però fer mans i mànigues potser és com de fer això, no?
3: Sí, clar.
0: Mans i mànigues, és com de remengar-se.
2: Exacte, com que quan...
0: Em vaig a preparar, saps?
2: Exacte, com... pues, de fet té aquesta relació,
0: jo crec que...
2: Sí.
1: Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver vingut, esperem que us hagueu passat superbé. I res, que ja tocava tornar.
2: Ja tocava tornar perquè portàvem temps i, jo,
1: un mes
2: teníem
1: ja
2: ganes, teníem ganes.
1: Sí, sí, sí, ho hem disfrutat molt. I sí. Res, doncs,
2: bueno, fins aquí. Bueno, que sapigueu que s'està acabant la temporada, o sigui que estigueu atents a lo que anem penjant perquè se vienen cosites, se vienen cosites.
1: Sí, sí, moltes cosites.
2: Moltes cosites, oi?
1: Sí, moltes cosites. Molt bé, doncs aquí ha estat a tota Ona, la veu que vibra.
2: I no s'abandona. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
1: Ens veiem, adeu.
2: Adeu. Ona Bitlles.
4: El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces. Al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, Cafeteria Isaacs. T'esperem. Ona Bitlles.

0: Ona Bitlles.
1: Aquest 27 de juny, prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudellots. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb l'ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres Candela i Esdivi. Organitza Nou Gim i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Bitlles, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
0: Ona Bitlles.

0: Molt bona tarda, oients de
1: Ona Villas.
0: Benvingut un dia més a una nova edició del programa Retorn als 80. Avui farem un especial de la nova era de l'Italo Disco. I per començar la pista de ball d'avui tenim el tema 80's Night. Vinga, que disfruteu del programa. A ballar força, guapos.

0: angel in disguise.
1: I ara continuem la marxeta amb el tema Midnight Mirage.

Vinga, vinga, que no pari la gran música de Ona Villas. I ara seguim amb el tema Only Life Is Now and All.

Big Ring, que no pari la marxa a la pista de ball de Onaville, i fotem-li més canyeta amb el tema My Secret Lover.

Vinga, vinga, un altre gran tema que ha sonat a la pista de ball de Ona Vella, i ara seguim amb un altre gran tema, Heart on Fire. Vinga, a ballar!

Vinga, vinga, que no pari la canya a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim amb el tema Life Might Hash.

I un dia més arribem al final de la pista de ball de Odevillas i ho fem amb el tema Baby, It's All Little Secret. Bueno, xatos, espero que us hagi agradat aquests temes de la nova era de l'Italo Disco i seguim una setmana més amb el ritme de la pista de ball de Odevillas i ens retrobem el pròxim dissabte. Vinga, guapos, que tingueu una setmana meravellosa.

0: Ona Villas.
1: Aquest 27 de juny, prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudellots. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per a adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esdivi. Organitza Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Villa, al 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
0: Ona Villas.
2: Si ets els que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
3: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs. Vinga, va. Som-hi. Comencem avui amb els clàssics Erwin and Fire i aquesta clàssica de la seva discografia, el Boogie Wonderland. És la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Talló. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local.

Així hem començat a deslligar avui el nostre sac amb aquesta clàssica dels clàssics, Earth, Wind and Fire. Era el Boogie Wonderland, i del Boogie Wonderland doncs ens anem al so de Simply Red. It's Only Love és una d'aquelles que ens va deixar a la dècada dels 80 i que avui ens ve de gust recuperar.

0: It's Only Love és un d'aquells grans treballs que ens va deixar Simply Red i que avui ens ha vingut molt de gust en recuperar-lo aquí al Sac de Sons.
1: Sac de Sons, la música al teu estil.
0: També ens ve molt de gust recuperar aquest Change de Cheer for Fears. Continuem plegats a la dècada dels 80 i pràcticament ja 90.

Els Tears for Fears, que també, entre altres coses, ens van deixar aquest Change, aquell Woman, Woman in Chains i el One to Rule the World, però avui ens ha agradat doncs recuperar aquest Change, igual que ens ha vingut molt de gust recuperar el Don't You de Simple Minds.

0: I tant que sí, que aquesta l'has brincada, l'has cantada més d'una vegada. I si no és així, doncs mira, avui has tingut l'oportunitat.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs vinga, va, que anem ja ara sí directes al nostre remei. Fins ara ha sigut així una mica de placebo, però ara sí, música també de la nostra Billy Joel, My Life.

Aquest My Life, que té un bon grapat d'anys, però que sona molt bé i se'ns posa molt bé. La coneixes molt bé. Aquesta era d'en Billy Joel. Més cap aquí, eh? Ara ens anem cap a l'any 1989, àlbum de Tunnel of Love. Segurament ja saps de què és el Boss. I el Boss, aquí ens va recollir grans temes, entre ells aquest Billy in Disguise.

0: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta el sac de sons, la música al nostre estil.
1: La música que continua sonant al nostre estil, fa un moment estàvem a l'any 1989 amb el Bruce Springsteen i aquell àlbum, el The Tunnel of Love. Doncs ara avancem uns quants anys més, no gaires més, ens anem cap ben bé a principis dels 2000. El Bon Jovi ens deixava també molt bones vibracions i ens ajudava i encara ens ajuda a desmelenar-nos. Say Isn't So.

Doncs ha acabat dient-ho ell ja també. Al final, Say It So és el so, és la, aquest tamarro que s'incluïa a l'àlbum Crash de principis dels 2000 d'en Bon Jovi. Nosaltres aquí al Sac de Sons no deixem encara el guitarrero i ens hi anem, però amb so de proximitat. Any 1994, retornaven després d'una petita pausa amb Pep Sala i el Carles, i tornaven amb aquell Junts de nou per primer cop, i aquí s'incluïa aquest gran El Futur és a les teves mans, noi.

0: una bona quantitat de pop.
1: Una cullerada de rock.
0: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons.
1: No deixis que t'enganyis. Sex and drugs and rock and roll.
3: Seguim aquí al sac, cuinant la nostra recepta musical. Hem tingut ja una mica de tot. I li falta, doncs, potser el so de les Bangles. Aquestes noies, encapçalada per la Susanna Hobbs, que va néixer, doncs, una mica així, diríem, de forma curiosa. La Susanna buscava noies per muntar un grup i tot el que anava trobant, doncs, no li esqueia massa. Al final va posar un anunci dient que es buscaven noies maques, no ben bé així textualment, però realment era així. Buscava noies amb un perfil físic determinat, maques, podíem dir d'una altra manera, però així, perquè vull fer un grup i, vaja, em va trobar dues i el que va començar sent una anècdota es va cobrir de grans èxits, entre altres, aquest In Your Room.

Intensitat musical, la de les Bangles. Aquest era el In Your Room, però no deixem enrere la intensitat musical perquè li obrim la porta a Belinda Carlisle, algo que se'n deia We Want the Same Thing.

0: We Want the Same Thing. Això sonava a dècada dels 90, la protagonista musical, la Belinda Carlisle.
1: Desperta el teu instint musical. Sac de Sons, la màgia de la música.
0: Doncs no deixem la intensitat musical ni descabellar-nos, perquè ara ens descabellarem amb la Creedence Clearwater Revival. Hey, tonight!

rock and roll d'aquell dels 70, eh? La Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight. I ens tornem a bellugar de dècada, ens anem cap a principis dels 80 amb els Men at Work, Who Can It Be Now?

0: una bona quantitat de pop.
1: Una cullerada de rock.
0: Un polsim de disco.
1: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons. No deixis que t'enganyin. Sex and drugs and rock and roll.
2: Ho saps molt bé, que aquí al sac de sons no t'enganyem ni molt menys. Ara, arribat ja al final, ens toca plegar veles, tocar el dos, tancar la paradeta, digueu-li com vulgueu. Marxem amb el so de la Sheryl Crow. If it makes you happy és la que serveix per dir-te adéu, si ho a reveure fins la propera setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Salutacions de Xavier Gargallo. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

0: Susana Villas.
1: Aquest 27 de juny, prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudellots. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per a adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esdivi. Organitzen Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Villa, al 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
0: Ona Villas.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana us proposem somiar amb Shakespeare i Britten. Avui, el somni d'una nit d'estiu.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: El somni d'una nit d'estiu és una òpera dividida en tres actes, amb música de Benjamin Britten i llibret en anglès del mateix compositor i Peter Pears, tot i que està basat en la peça teatral homònima, evidentment, de William Shakespeare, preservant quasi totes les característiques de l'original, tot i condensant-les per satisfer les exigències de durada d'una òpera. L'estrena va ser l'11 de juny del 1960 al Festival d'Aldeburg amb direcció del mateix compositor. A Catalunya es va poder veure per primer cop al Gran Teatre del Liceu un 18 d'abril de l'any 2005. Britten va emprar una orquestra de cambra per aquest títol, tot i les limitacions tímbriques que això provocava, al ser una orquestra molt més reduïda en quant als efectius instrumentals. Ara bé, el compositor aconsegueix així caracteritzar de forma diferent els tres mons de l'òpera, és a dir, el regne de les fades, el dels amants atenesos i el dels artesans. El llibret va ser obra del compositor i de Peter Pears, el seu company sentimental, basant-se en l'obra homònima de Shakespeare. Van retallar l'original, que va passar de 5 a 3 actes, però sense perdre elements essencials de la trama. Tanmateix, hi ha certes variacions que apliquen els nous llibretistes. Britten va compondre, doncs, la música de cada personatge fixant-se en les seves característiques, és a dir, si eren reals o fantàstics, rústics o nobles, enamorats o gelosos. Així, els personatges rústics, per exemple, els va proporcionar una música senzilla d'estil folclòric. Els amants tenen un món sonor més romàntic i les fades es representen d'una manera, podríem dir, molt més etèria. Una de les novetats de l'òpera és que, per primera vegada en la història del gènere, es va compondre el personatge principal per veu de contratenor. I és que la veu de contratenor, fins en aquell moment, estava concebuda només per interpretar els papers que en el passat havien cantat els castrats. De fet, Britten va escriure el paper pensant específicament en les característiques vocals d'Alfred Deller, una veu intensament lírica però feble en la regió més aguda. Per tant, mai no és necessari que les notes altes es cantin amb intensitat, podríem dir, forte en el rol que li va dedicar. Per un altre personatge principal de l'obra, Titania, va optar per una veu de soprano de coloratura amb arriscades intervencions vocals. El follet Pac és un personatge parlat que apareix acompanyat per una combinació de trompeta i caixa rítmica. Ja ho veieu, tot estava realment molt pensat. En el programa d'avui podrem escoltar una gravació de referència signada per Sir Colin Davis amb el segell d'ECA, amb l'Orquestra Simfònica de Londres i de l'any 2012. Hi intervenen Brian Ozawa com a Oberon, Sylvia McNair com a Titania, Brian Vantine Scott com a Teseu, Hilary Summers, Hipòlita, John Mark Ainsley com a Lisandra, Paul Whelan com a Demetri i Janice Watson com a Helena, entre molts d'altres, perquè és una obra realment coral. Dit això, anem a endinsar-nos al somni d'una nit d'estiu de Britten, basat en Shakespeare, situant-nos, com sempre, a l'inici de l'acte primer. L'acció del somni d'una nit d'estiu de Britten se situa a Atenes en un temps, esclar, mitològic. Ens hem de situar en un bosc màgic, a prop d'Atenes, apareix Oberon, el rei dels elfs i les fades, que encarrega al follet Pac una herba màgica. Entren al bosc dues parelles d'enamorats, Lisandra i Hèrmia, i Demetri i Helena. Igualment acudeixen al bosc sis artesans que assagen un espectacle per la boda del duc Teseu. Pac lliura les herbes a Oberon, qui es prem el seu suc sobre els ulls de Titania, la seva esposa i reina de les fades. D'aquesta manera, ella s'enamorarà de la primera criatura que vegi en despertar-se.

Després d'aquesta escena hem de dir-vos que entre els joves atenesos es produeixen també escenes de gelosia. Oberon, al principi, s'hi diverteix. Després s'enfurisma en veure la confusió que ell mateix ha creat.

tender mocks me, thou shalt buy this dear, if ever I thy

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer darrer acte del somni d'una nit d'estiu de Britten és ja l'alba i ara situeix tot l'ordre. Oberon torna al teixidor Bottom la seva forma humana. Els joves enamorats es reconcilien i fan desaparèixer l'encantament i la pau fa acte de presència i tothom es reconcilia, també Titània.
2: Have you sent to Bottom's house? Is he come home yet? He cannot be heard of. Out of town he is transported. If he come not, then the plague is marred. It goes not forward. Doth it? It is not possible. You have not a man in all Athens able to discharge Pyramus. He is simply the best wit of any hand in the village.
3: Yea, and the best person too. Masters, the Duke is coming from the temple.

What answers shall we have to while away this

That is hot ice and wondrous strange snow.

0: Finalment, Oberon i Titània acudeixen a la boda de Teseu, on tots gaudeixen de la representació dels artesans, la tragèdia de Píram i Tisba. Teseu dona aleshores la seva benedicció als enamorats. I així, feliçment, és com acaba aquest somni d'una nit d'estiu de Benjamin Britten. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: shadows have offended. Think but this, and all is mended. That you have but slumbered here, while these visions did appear. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend, else the puck a liar call. So good night unto you all. Give me your hands if we be friends, and Robin shall restore our mends.
1: Des d'Olesa Ràdio, moments d'òpera, amb Albert Galzeran.
2: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
2: Ona Bitlles.